0: This is Coldplay.
1: It feels like Coldplay. I'm falling in love.
2: Els teus artistes preferits sonen als 40. Tots els èxits.

Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré.

l'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Els 40.cat.

Vinga, que ens activem amb aquestes dues. Que ens la posen de moda. Ana Mena i Lola Índigo en aquesta nova hora de les 10. Bon dia a tothom, Catalunya, Andorra. Perquè estem a dijous i ara mateix jo estava parlant que m'he fet un match aquest matí a les

0: 7 del matí i gràcies a Patito, el número d'aquesta setmana, doncs m'he activat, que si no, no hi havia manera. És que he arribat aquí a l'estudi de Carrecast i era com, mare meva, però si això està de nit, això qui ho remunta, no? Doncs gràcies a aquestes dues i també t'acompanyo jo a escoltar aquest Dràcula Remix.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: Tame Impala, Jenny, amb això, que vinga, bon dia, ara sí. Comencem tots, també en breus amb Fuego, d'Estopa o La Villa.

0: ¡Un charro!
1: Sí, está guapo.
2: És que s'assembla moltíssim a una Bizarrap Music Session, eh? L'última frase de jaja, està guapo, és una cosa, doncs, aquest típic àudio, doncs, que podria afegir al Bizarrap. També per al tipus de lletra m'encaixaria moltíssim. Podríem fer una Bizarrap catalana amb aquest, amb el Pastuc, amb el Marcos. Però parlant de Bizarrap Music Session... Arriba per aquí Bizarrap i Daddy Yankee amb la 0 de...

I és la pujada més forta, doncs, perquè també et diu directament come here, i d'alguna manera ens fa, doncs, escoltar-la cada dia aquí, a la Ràdio dels Èxits, aquest Love Me Not de Robin Lenayer, i també una que passa els anys, la seguim escoltant, és aquest que arriba per aquí, Nicky Jam amb el seu Travessura, sola Rosalia, en breus, amb el seu Relíquia.

que si pensaves que era d'ell mateix, d'Adam Levine, de Maroon 5, doncs no, va ser d'una relació que hi va veure, des de fora, d'un noi i una noia, una relació problemàtica. She Will Be Love, aquest èxit de Maroon 5. I deixem les relacions enrere per parlar d'aquest Tubacín, Tamarro, èxit de Rels Beat. I estarem ballant aquesta, efectivament, en aquest matí, en aquest hora de les 10, també al costat d'Opa Light.

Jo no sé si tens alguna història amb el pasito de baile, aquest teu típic pasito de baile de discoteca. Doncs també ens ho nomenava aquest Reels B amb Tu vas sin. I és que justament jo me'n recordo un dia quan tenia 16 anys que em vaig agafar de la barra d'una discoteca i vaig donar una volta amb el cap. Des d'aquell dia ja diuen que és el meu pas mític. Quina vergonya, de veritat, no ho he tornat a fer. I si ho faig és en petit comit, amb els meus amics i amigues. Ara perquè arriba una també per ballar, per cantar, Taylor Swift amb el seu Opa Light. I també en breu arribem al punt de les 11 per compartir amb tu amb més èxits.

0: Quevedo i Elvis Crespo continuen per aquí a la Ràdio dels Èxits en aquesta nova hora de les 11 i amb un darrer missatge que a mi em flipa sempre escoltar-lo.
1: En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: I això, Quevedo, que diu, vamos a hacerlo. Doncs jo que estic esperant aquella col·laboració que van DJ Wheeler i Quevedo que farien a l'estudi quan va anar, doncs justament quan J. Wheeler estava promocionant La Voz Favorita, el seu darrer àlbum. Però realment això s'ha quedat allà. J. Wheeler va dir, si volem fer una col·laboració, la fem ara mateix. I on està aquesta col·laboració?
2: Els 40. Laia Partida.
0: I està per aquí, és l'Olivia Dean, amb el seu So Easy to Fall in Love.

Només pensem en aquesta cançó, és la cançó de l'estiu dels 40. Cara de cul, de Naina i de Jules. I potser encara no has caigut, que aquesta cançó potser et porta al 2016. Justament quan Oques Grasses ens van portar aquest himne. Sí, sí. Els 40, 40, tots els èxits. I per himne també el que ens porten altra vegada aquest 2026. Bailando por ahí, ara també ayer la vi, al costat d'Omar Montes. Aquí tens el de Badalona, Juan Magán.

0: Aquí tenies aquest que passa el merenguetón. Me'n recordo que ja els vaig veure bastant en directe i m'agradava moltíssim, doncs, aquest conjunt que feien a l'Eyorga. Aquí ara també ens estan presentant projectes per separat i podem veure encara aquesta essència que també ens van portar a Barcelona. Com també aquest Teddy Swims, quan va venir als 40 Music Awards del 2024 i que tornen a la nostra ciutat de Barcelona.
1: El som és nou. Els 40.
0: I que encara queda alguna entrada. Els meus pares l'altre dia m'estaven dient: ai, que guai, com sona la ràdio, com vindran els 40 Music Awards. Jo ressent també perquè torni aquest Teddy Swims i ens pugui cantar aquest Mr. Know It All.

aquest que ha volgut acomiadar-se a nosaltres, està de luto, al costat de Mike Towers, aquest que, que també el posem amb Soleao. Al costat de Quevedo, quan l'any passat el dia estava soleado.

0: em flipa moltíssim com en només una cançó d'uns quants minuts aconsegueix doncs, ficar-nos diferents idiomes per connectar tot el món sencer amb aquest Dai Dai. De les primeres posicions a la nostra llista dels 40, també al costat de La Graciosa, també del número 1 de Petitó, que l'escoltem en breus, o ara també recordem a Complicated.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: Amb Avril Lavigne, doncs a vegades la vida es fa complicada, però sempre estem aquí al teu costat, i més en aquest dia 20, per compartir amb tu. Fins a les 2.

0: guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca.
1: L'estiu ets tu.
0: Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
2: Patrocinen Essig University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava.
0: Barcelona, 93.9.

Les 12 ja, amb aquest petitó A. Ana Mena i Lola Índigo. I Ana Mena, quin missatge t'ha posat?

0: passat. No, no, si a mi, fins que no publiquis, a mi sí que se'm marxarà l'olla, no? Se m'anirà tot, eh? Doncs a veure què ens porta aquest artista. Uau!
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: Ara li seguirem la pista, com també aquest Álvaro de Luna. Amb Dime Dónde Estás.

0: No diré qui està ballant aquí a l'estudi la cançó del Tutu Turu al costat de la Paula Cubs, negatible. Paula Cubs no està aquí. Qui està per aquí amb mi és el Pau García. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bona tarda ja, eh? Estava cantant i ballant aquesta cançó que diu, és que mai em toca les meves hores. Perquè les millors hores són pel matí.
1: Vinga.
0: No! Vinga, et deixo amb Bizarrap i de Bianchi.

0: Cat, I Made You Love Me, Ariana Grande, qui ens parla d'aquest amor que encara que faci mal, saps que havia d'acabar. I després d'un desabor, toca fer el que millor sabem fer, aixecar-nos, posar-nos l'armadura i tirar endavant. I si hi ha una cançó perfecta que resumeix aquesta sensació, aquesta actitud, és Unstoppable de la Sia. La recuperem ara mateix en aquest matí del dia 20 d'agost, en aquesta hora de les 11.
1: Els 40. Laia Partida.
0: I també, en uns minuts parlarem d'aquests amors que també... tenim aquesta nostàlgia en uns anys amb The Paul.

amb un d'aquells temes que encara avui reconeixem els primers segons. Mr. Saxo Beat d'Alexandra Stan. Un hit que es va convertir, aquest so dance romanès, en tot un fenomen internacional. I d'un hit que ens porta directament cap al 2010, saltem al pop d'avui, del 2026. Et parlo de Taylor Swift amb aquest Opalite.

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40. Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.
4: Hola, gente, soy Bad Bunny.
3: 40. Tots els èxits.

Swift. Aquesta que no sé si sabies que el 2016 va coescriure This is what you came for, una cançó amb el Calvin Harris. I és que va ser una cançó que després va acabar sent de la Rihanna. Aquesta que arriba ara mateix també per tancar aquest hora de les 12 i amb el seu gran hit Don't Stop the Music del 2007. Aquí la tens.

0: Bienvenidos a la nostra llista, la llista més important del nostre país. La graciosa Quevedo i Elvis Crespo en aquesta darrera hora, junts i juntes, en aquest dijous, dia 20.
1: Échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: I no hi sabies que aquest estiu l'Anna Mena doncs, va fer una versió, un cover d'una cançó de Psycho, es diu Coses que no te dije, i quedava molt bé. Però saps què va passar també aquest estiu? Doncs que l'Anna Mena va imitar el que era Teta Quevedo i quedava molt guai amb la veu també del Bob Esponja. Coses random que ens trobem a través de xarxes.
2: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: Però és que si ha sabut imitar el Quédate de Quevedo, també ha fet un cover de Psycho, per què no fa un cover de Quevedo al seu show? Jo crec que quedaria guai, eh? També necessito una col·laboració recent aquest 2026 d'aquests dos. Per cert, escoltant també a la 1, 5 minuts per aquí, Tame Impala Jenny amb aquest remix de Dràcula. També a Morat i Duki els tindrem en París. O Rosalia, parlarem de les perles que ens acompanyen a la nostra vida.

ara, aquí la tenies, aquesta cançó, doncs, que representa moltíssim el nostre estiu. Aquests sentiments que tens nostàlgics i per nostàlgia també portar aquest tema de Juan Magán. Aquest Ayer la vi, o del mítiquíssim també Bailando por ahí. Al costat d'Omar Montes també ens porten els records dels 40 Primavera Pop d'aquest 2026.

0: del 6 de febrer de l'Aitana, i és que s'estrenava el seu documental Aitana Metamorfosis. I va ser allà quan estàvem mirant el documental, jo mateixa també estava mirant el documental del 2025 quan vam veure i vam descobrir aquest 6 de febrer. Va arribar després el seu documental i és una de les nostres preferides d'aquests darrers anys, 2025-2026. Com també aquesta, Robin Lenei, amb Love Me Not.
1: El som és nou. Els 40.
0: I ja sé com ens agrada parlar de l'amor, eh? A mi m'encanta parlar de l'amor. Visca l'amor, clar que sí. I visca els 40 també. Que et posem temes d'amor com Let Me Love You o Dardos, de Romeo Santos i Prince Royce. Una mica de bachata en aquest migdia, per baixar, per fer la digestió, junts i juntes.

0: Lamin, Cubarsí, Joan Garcia.
1: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
0: Amb el número 1, Sique Rodríguez.
1: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elche, Barça, a partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
2: Amb el patrocini de Murprotec i CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
3: Barcelona, 93.9.
4: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direcció Tuxal, AMB Bus Metropolità.
5: En Hipoyagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Compacto juvenil 2 camas Almena, antes 179 euros, ahora por solo 159 euros. Ven a tu tienda Hipoyagán más cercana o compra online en hipoyagán.com.
6: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
7: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
6: Mardel, dulces de leche, alfajores,
7: en tus postres o como snack a cualquier hora.
6: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.
8: Als 40 posem ritme a les finals de l'Extreme Barcelona 2026, el campionat d'esports urbans més important d'Europa. El dissabte 5 de setembre des de les 6 de la tarda, amb les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I el diumenge 6, Jihadan Sanki i CH. I des dels 40, Luri Mora. Tot amb accés lliure i gratuït. L'Extreme Barcelona es viu amb els 40.
9: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: El Feit al Fercho, amb el seu Luna, i a més va ser el seu aniversari. Pau Garcia, tu el vas felicitar o què?
1: No.
0: Ho estàvem parlant que jo de petita felicitava els artistes per DM d'Instagram.
1: Jo no.
0: Tu no ho feies?
1: No.
0: No li vas enviar cap artista o algun missatge? No. Doncs jo sí, a Laura Mateo.
1: Vinga.
0: L'he escrit diverses vegades, doncs, dient-li per molts anys. M'ha contestat?
1: No.
0: Doncs a tu tampoc et felicitaré, eh?
1: Bueno, ja va passar.
0: Ja va passar, de veritat. El meu cumple és el novembre.
1: Ah, bueno, doncs jo sí que et felicitaré.
0: Vinga. Ja ens felicitarem. Vinga.
2: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: I per aquí ja marxo ja. Ens trobem demà a les 10. Adéu amb el Pau. Fins a les...
1: 6.
0: Vinga, bye.

són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més, fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Els 40, tots els èxits.

0: És la unió d'Anna Mena i Lola Índigo regnant la llista d'aquesta setmana. Veurem què passa el dissabte en un nou repàs amb l'Òscar Martínez. Què tal? Com estàs? Així comencem aquest dijous, ja són les 2:03. Espero que estiguis més que bé ballant i cantant a tope aquesta, eh? I va, que si t'estàs preguntant què et portaré en aquesta tarda, doncs mira, entres per aquí, passa el Teddy Swims i això que es diu Mr. Know-it-all. Ens cantem i ballem a tope aquesta en res aquí, en aquesta hora de les dues. O també aquest clàssic, eh? Me quedaré de Estopa. O també aquesta que és més recent, eh? De la Bizarrap Music Session número 0 de 66. Però abans, la Olivia Dean.
1: Tots els èxits. Els 40.
0: Arribades del seu So Easy to Fall in Love. Aquesta setmana és candidat a entrar a la llista. Molt bona tarda.

Estàvem cantant i ballant a tope, almenys jo, amb aquest Can't Stop the Feeling del Justin Timberlake, un temacle del 2016 que va ser ni més ni menys que la banda sonora de la pel·lícula Trolls. I bacanes, et punxo la Leire Martínez i el seu Cabeza de Ratón, no també Steida de Kilderoy i Justin Bieber, però abans arriben la Naina i la Jules, amb això que diu Cara de Cul.

És el Teddy Sims amb el seu Mr. Know-it-all, que aquesta setmana gira des de la 12a posició de la llista més important de tot el país. Vindrà al nostre país l'any vinent i tant de bo vingui a Barcelona, perquè el vam veure als 40 Music Awards i vaig xiular moltíssim. I aquí també vam veure és a Estopa, que ara passant amb el seu Me quedaré.

0: és Rolling in the Deep de l'Adele. I en res per aquí, m'has invitat a bailar del Dani Fernández o també Opalai de la Taylor Swift.
1: Barcelona, 93.9, els40.cat, el web dels 40 en català.
2: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que...

0: encara en dius Twitter o ja dius X. O ja dius X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40. Tots els èxits. Els 40. 40.
1: Me has invitado a bailar. Estás espectacular.

0: És la Taylor Swift, i això que es diu Up Alive, del seu darrer àlbum, que es diu The Life of a Sugar, que el va trobar el passat mes de novembre. I en res, obrim una nova hora a l'hora de les 3 amb La Graciosa, de Quevedo i Elvis Crespo, també Dime Dónde Estás, d'Álvaro Duna, o Someone You Love, de Lewis Capaldi. Però abans, tanquem aquesta hora amb Queixa, i això que es diu TikTok.
1: Els 40. Pau García.

0: pasa, la vida es más sabrosa.
1: És la graciosa, la Quevedo i Elvis Crespo. I qui no s'aniria ara mateix a la graciosa, eh? Va, que així comencem aquesta hora de les 3, on sonarà How Long del Charly Puth, també La Villa de Ryan Castro i Capó, o Ayer la vida, Juan Magán i Omar Montes. Però abans, mira, et demano que em diguis, mira, per on pares o per on estàs. És que arriba l'Álvaro de Luna amb això que es diu Dime dónde estás.
2: Els 40. Els 40. Pau García.
1: Molt bona tarda des dels 40.

És el diumenge sense drama dels Catarres. Si no t'assubiquis, que no estem a diumenge, eh? Estem a dijous, gaudint de tots els èxits aquí, als 40, la ràdio dels èxits. I va, que ara arriba la reversió del Bailando por ahí, la cançó original del 2012 del Juan Magán. Doncs ara arriba la reversió d'aquest any 2026. Ayer la vi.

És la plena, la cinquena sessió de la Double Sound, que és de Westcall i Obian the Drums, i en aquest cas amb BL a la veu. I ara arriba un artista que acaba de treure un disc que es diu Petal i que es retirarà al setembre després d'aquesta gira que està fent.

0: són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més, fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Als 40, tots els èxits.
1: I'm Taylor and here's my single, The Fate of Ophelia.
0: Si sona als 40, és un èxit.

0: que són aquest Dai Dai de Shakira i Barnaboy, que ens serveix perfectament per tancar aquesta hora de les 3, però no et preocupis perquè ens resolim l'hora de les 4 amb el Petito, Adana Mena i Lola Índigo, també Dràcula de Taming Pala i Geni, o Me Niego d'Ozuna i moltíssimes més, eh? Però abans tanquem aquesta hora amb This is the Life d'Amy McDonald, així que puja el volum que t'encantarà aquí als 40.
1: Als 40. Pau García.

0: Que són aquest petitó, Adana Mena i Lola Índigo regnant la llista d'aquesta setmana. Va, que així comencem aquesta hora de les 4, on sonarà també la Raven Lanell amb això que es diu Love Me Not des de Chicago. Ens farà una mica emocionar-nos, eh? També aquest Té tan gana i el seu Tú me dejaste de querer. O també cantarem ben fort aquesta, eh? ¿Cómo te atreves, del Morat? Que vindran a l'octubre al Palau Sant Jordi, eh?
1: Els 40.

0: que són aquest Counting Stars del One Republic, del seu àlbum Native, que el va treure el passat 2013, ja fa uns quants anys. I ara han resparquit Tu me dejaste de querer o la Bizarra Music Session número 0 de 66. Però abans arriba una cançó que la podem dedicar a tots els oients dels 40, que és La millor gent del planeta, de l'últim projecte del Mamaduxa.
1: Els 40. Els 40.

És Love Me Not, de la Raven Lanay, que arriba des de Chicago i aquesta setmana és la pujada més forta de la llista més important de tot el país, des de la 30 fins la 24. I va, que han resfer aquí el safari de J Balvin o també Opalite de la Taylor Swift, però abans arriba Morat i això que es diu Como te atreves.

0: Barcí, Joan Garcia.
1: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
0: Amb el número 1, Sique Rodríguez.
1: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elx, Barça, a partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
2: Amb el patrocini de Murprotec i CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
3: Barcelona, 93.9. Els 40.cat. Assabenta't de tot als 40.cat, el portal dels 40 en català.

0: fer sol.
1: Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Als 40, tots els èxits. Una ràdio, tots els èxits. Aquí... posem els èxits. Els 40.

Quina manera de pujar les revolucions en aquest dijous, eh? Així acabem aquesta hora de les 4 amb el Hugel i el seu Jamaican Bam Bam. No et preocupis, perquè en res, comencem l'hora de les 5 amb la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo, també So Easy to Fall in Love de l'Olivia Dean, o els Tacones Rojos del Sebastián Yatra, abans Hangover. Sí que això de tu no desconnectaria. Va, puja el volum.

0: Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Patrocinen Salcosta, Baricentro i Eurofitness.
0: Els 40.cat.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Y es que en La Graciosa, la vida es más sabrosa. És l'himne d'aquest estiu, és La Graciosa, de Quevedo i Elvis Crespo. Així comencem aquesta darrera hora que estaré amb tu, que en aquest dijous ja és les, ja són les 5. I ara és per aquí, End of Beginning, del Joe, o també Can't Hold Us, de Macklemore i Ryan Lewis. També ayer la vida, Juan Magán i Omar Montes, així que no faltarà res, aquí.
2: Els 40. Pau García.
1: Però abans dono play a Olivia Dina, això que diu So Easy to Fall in Love. És candidat a entrar en aquesta setmana a la llista. I could be-

0: tu.
1: És cara de cul de Naina i Jules, que és el supercat d'aquesta setmana, la cançó en català més important de la setmana aquí, als 40. I ara et punxo el Teddy Swims amb el seu Mr. Know It All, o també el Bad Bunny i la Rosalía en el seu La Noche de Anoche. Però abans arriba la unió entre Juan Magán i Omar Montes en aquest Ayer la vi.
2: La vida desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

És el Teddy Swims i el seu Mr. Know It All, que vindrà de gira per Espanya l'any vinent, i tant de bo vingui a Barcelona perquè té una molt bona veu. I va, que en res, també qui té molt bona veu és el De Paul, que ens visitarà amb el seu En unos años, o també la Katy Perry i el seu Roar, però abans, Pan y Mantequilla, de Efecto Pasillo.

0: Cubarsí, Joan Garcia.
1: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
0: Amb el número 1, Sique Rodríguez.
1: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elche, Barça, a partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
2: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
3: Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
4: No em revisa el ventilador.
3: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de Banda Neon, Búhos i Mont DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa... Barcelona, 93.9.
5: Ja són aquí les rebaixes d'estiu a Mataró Park.
6: Moda, complements, calçat, tecnologia, accessoris.
5: I gaudeix també de la millor gastronomia, lleure i entreteniment.
6: El pla perfecte és a Mataró Park.
5: Dissabte 15 d'agost, tot obert.
7: Del 4 al 6 de setembre arriba l'Extrem Barcelona, l'esdeveniment d'esports urbans més gran d'Europa. Nou esports, competicions internacionals i els millors esportistes del món. Skate, BMX, scooter, breakdance, bàsquet 3x3, street football, tot en un sol lloc. 3 dies de pura bogeria urbana i el preu el poses tu, perquè és gratis. Sí, entrada lliure. Prepara't per viure l'esdeveniment de l'any al Parc del Fòrum.
8: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
9: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Búhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Poble Mercè.
10: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
11: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Els 40.cat, el web dels 40 en català.
12: Em diu...

0: Estaven ballant i cantant a tope amb aquest Dai Dai de Shakira i Burnaboy. I abans també, si antes te hubiera conocido, de la Karol G. Jo amb ells m'acomiado. Soc en Pau García, encantadíssim, ha estat tot un plaer acompanyar-te durant aquestes 4 hores. Però és que ara et quedes més que acompanyat, amb el Jesús d'Altaull, que et segueix punxant, doncs, amb el Petito a Dime Dónde Estás, Levitating i moltíssimes més, eh? Adéu, que vagi molt bé.
1: Els 40. Pau García.

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.

No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: Barcelona, 93.9.
1: Ventilador a tope y tú sin dormir.
2: ¡Qué calor!
1: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París, número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
3: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
4: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
5: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
4: Mardel. Dulces de leche, alfajores...
5: En tus postres o como snack a cualquier hora.
4: Entra en dulcedelechemardel.com i descúbrelo.
6: Als 40 posem ritme a les finals de l'Extreme Barcelona 2026, el campionat d'esports urbans més important d'Europa. El dissabte 5 de setembre des de les 6 de la tarda, amb les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I el diumenge 6, Jihadan Sanki i CH. I des dels 40, l'Uri Mora. Tot amb accés lliure i gratuït. L'Extreme Barcelona es viu amb els 40.
0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
7: Bon 40!
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
7: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

Barcelona, 93.9. Assabenta't de tot als 40.cat, el portal dels 40 en català.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.